L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació normalitzada a les vies afectades per accidents aquest matí. Encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a bancsang.net/donar.
5: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: Hey, this is Sam Fender.
8: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament i recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides, també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: L'altre dia vaig buscar bols a París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
1: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada i compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
0: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
2: Sí, però a París, quan hi anem?
1: 012, la millor resposta.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
5: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Hey, this is Megan Trainor. I still don't care. The major talking, no, I still don't care. Ripollès FM.

0: Barcelona ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a la B20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaza, a Extremadura, Almaraz, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima, ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del Pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el Pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
6: Is your summer radio station.
7: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear

0: Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
1: Notícies en xarxa.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
5: pantalons All Shot Viejo Amigo,
2: i anaves a la disco amb la teva Voltaco de Vito amb pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.

Com anem, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant els 70s, 80s i 90s. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, i d'aquí uns moments darà la benvinguda al Caco Martínez i més tard al gran Esteve Llop, tot presentant aquests clàssics de la música de quan es feia bona música. Estic francament impactat perquè a hores d'ara encara no ha sortit cap imitació d'aquest programa, a la inversa del que succeeix amb el Jordi Casas House. Està clar que seleccionar 70s, 80s i 90s és una miqueta fotut, i no tothom, òbviament, ho sap fer, allò d'agafar llistes de house, un 5, i mesclar directament mentre

0: dius: "Eso es heroína, eso es heroína, eso es heroína, estamos."
1: Pues clar. Molt bé, doncs res, una forta salutació, companys i companyes que esteu ara mateix a l'altre cantó, per exemple, escoltant-nos online, o bé directament des del Ripollès, o l'Empordà, o la Selva, Girona, o des de Girona Capital i el Gironès, o bé el Bages, Baix Llobregat, Vallès, Barcelona, Barcelonès, àrea metropolitana, el Maresme. També a la gent que ens escolteu directament des de Lleida, la terra ferma, terra de Ponent, terres de Ponent, també directament a Andorra, a la gent que esteu ara mateix a Formentera i Ibiza, a les Illes Balears i també a Sitges, Garraf, disfrutant d'aquest clima i d'aquest lloc privilegiat que és Sitges i també tot el Garraf. Doncs res, salutacions més que cordials de Jordi Casas, qui dona ara mateix la benvinguda a aquest productor, DJ i també en el seu dia locutor de ràdio, que és l'amic Caco Martínez.
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us vull presentar una meravella de tema per un dels meus autors favorits que tant ens va aportar durant la seva extensa carrera musical. Parlem del camaleònic Prince i el seu track I Wanna Be Your Lover.
1: Wow.
2: Track de l'any 1979 que pertany al seu àlbum Prince i que destaca pel seu contingut i fusió de soul i funk, marcant-nos clarament el full de ruta del que vindria més tard. Som-hi!

Ahir vaig anar... Bueno, van organitzar una festa de... dels que anàvem al col·le. I vaig anar... vam anar allà, que érem un 60.

Ostres, cançons d'aquelles que avui dia ja no es fan. Aquí tenim a un dels membres de Bee Gees, Barry Gibb, amb Barbra Streisand. Toi et tressa. Barbra Streisand, per això que es deia culpable, guilty. Eren cançons d'amor i de desamor. Avui dia la gent més que res s'estima els diners. Bé, ens estimem els diners i aleshores les cançons ja són totalment diferents. Seguim amb els Bee Gees, no al complet, però sí amb un altre dels germans. Aquest és en, directament, Robin Gibb, que va estar a la presó per robatori. Robin Gibb. Això es diu Juliet, des d'un àlbum que es deia How Old Are You? Això és Hit Parell recuperant 70s, 80s i 90s.

14 anys d'aquesta cançó amb una jove Debbie Harris al front de Blondie amb aquesta cançó que es deia Atomic. També tenien altres cançons com per exemple Maria, the tide is high, la marea és alta, One Way or Another, o aquella tan famosa que es deia Heart of Glass, un cor de vidre. Blondie recuperant grans cançons aquí a Hit Parade, ara a l'època dels casets de benzinera, amb una gran cançó dels grans Bonnie M. La banda que es va inventar aquest home, que va crear també Milli Vanilli, entre d'altres, i que es deia Frank Farian.

Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

0: Ostres, volia posar aquella cançó de Horei, Horei, It's a Holy Holiday o el Sunny de Boniem, perquè el Rasputin el vam posar ja fa alguna que altra setmana, però és igual, és un tema tan bo, Cases, que es pot repetir quan es vulgui, oi?
1: Efectivament, es pot repetir quan es vulgui.
0: Escolti'm, a mi no em repeteixi, eh?
1: Es pot repetir quan es vulgui.
0: Eren directament... que si no, no em dóna temps de xerrar com els lloros, eh? White lines, línies blanques, no ho feu. Quan veieu una ratlla contínua, no intenteu que sigui discontínua. M'enteneu per on vaig i sobretot no avanceu. Perquè hi ha uns senyors amb uns cotxes que ara han canviat de colors que us poden multar, però una cosa bèstia, són els creadors de The Message, una gent que es deien Grand Master Flash amb White Lines, Don't Do It. I ara mateix a Hit Parade és per mi un plaer que soni la música, mestre. Sí, un home que es diu Peter Schilling i que va treure una cançó dedicada al Titanic. Això es deia Terra Titanic Lost to the Sea.
1: Que suena la música. Vinga.

0: doncs aquí tenim a John Mars amb la seva dona Elena Mars sota el nom de The Beloved and Sweet Harmony, una cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat en una gran cadena de ràdio. Allò, només entrar, pràcticament va ser la primera cançó que vaig presentar. El vídeo d'aquesta cançó que diu Let's Come Together, que vol dir una cosa molt guarra que no es pot dir per la ràdio, doncs es veu a John Mars caminant amb bola picada entremig de noies també amb bola picada assegudes al terra. I entre aquestes noies, la dona d'un famós futbolista britànic que, per cert, va tenir molts problemes per culpa de les pilotes, no d'ell, sinó directament de la seva senyora. Sweet Harmony, Let's Come Together. Bé, ara arriba el moment de que aquest locutor de ràdio amb aquesta veu tan especial que és Esteve Llop ens presenti algo francament brutal que va succeir fa anys. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, Jordi? Bé. I oients de Hit Parade. Us parlem ara d'una cantant que es diu Claudi Fritsch Mentrop. Per aquest nom, evidentment, no us sonarà de res.
0: No.
1: Però pel seu nom artístic segur que sí. Desireless.
0: Ostres.
1: Va néixer a França, a París concretament, la seva capital, el 25 de desembre de l'any 1952. A l'edat de 20 anys va començar a treballar en el món de la moda i a principis del 1980 va començar a interessar-se per la música. El 1986 la seva vida va fer un gir radical perquè un dels seus singles va aconseguir ser número 1 a molts països del món. Va vendre ni més ni menys que 5 milions de còpies. És aquest tema tan conegut dels anys 80 que es diu Voyage, Voyage.

0: Esteve, escolta'm, una cosa, com has dit que es deia aquesta cançó?
1: És aquest tema tan conegut dels anys 80 que es diu Voyage, Voyage. Voyage.

Molt bé, doncs aquí tenim la cançó de Xup Xup Song. Dues pastilles donen tot el sabor. Aquesta cançó que es diu de Xup Xup Song, It's in his kiss, és en el seu petó. Una cançó de la dona de Plastic Chair que va popularitzar l'any 1990 i hem recuperat aquí a Hit Parade, un programa que té tota aquella música que no tenen aquestes grans cadenes que posen clàssics. Aviam si feu cor la veu, companys i companyes, i m'aconseguiu un programa de dues horetes a la BBC. Una mica de Georgios Kyriakos Panayotou. Ell era d'origen grec, es feia dir George Michael, ens va deixar ja fa alguns anys, malauradament, però ens queden cançons com aquest. A cara, cara, cara, faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Molt bé, senyors i senyors, ara és el moment, ja van sortir l'altre dia, són uns nois que conec de les xarxes socials, de fet em van afegir el Jordi Carulla i el Pere Lluís. El Pere Lluís és un nano així amb ulleres, tot simpàtic, el tio Pere Lluís Llorenç, i aquests nois estan al Facebook, estan a l'Instagram, també al TikTok, en definitiva totes les xarxes socials, i representa que estan asseguts en un bar i fan acudits. Cada dia un o dos acudits diferents. Són boníssims i els hi vaig demanar permís per posar-los per la ràdio. Pere, Jordi, us puc posar per la ràdio? Sí?
1: Ara. Ja, Pere, tio, que m'han dit que em van entrar a robar a casa, no?
2: Sí, noi, no estan tranquils ni a casa.
1: Ja no estàs tranquil ni a casa, tu.
2: Desastre.
1: Sí. I que et van robar molt o què?
2: No, però el que em va ser més greu, sobretot, que em robessin la Viagra.
1: Hòstia, la caixa de Viagra?
2: Sí.
1: Hòstia, quina ràbia que fot, això.
2: Més que ràbia, impotència.
0: Ostres, doncs sí, una mica sí, eh?

Fins i tot l'havíem posada a l'Atlàntida de Sitges, on vaig tenir el privilegi de ser resident. I mira que sempre posàvem house, però aquesta també queia. Amb aquesta gent italiana que es deien Eiffel 65. Ens anem directament a Moldàvia, al costat de Romania, quan aquesta gent que es deia Ozone, a començaments del 2000, va treure això que es deia Dragon.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
2: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, els 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem,

0: amb el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el Pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals afectacions. Hi ha retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots 2 sentits de la marxa, i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
1: Notícies en xarxa.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
5: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
6: Ah, sí? I com està?
5: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
7: La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900-923-098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran. Immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
9: Tim, come on. Hi.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és. Al costat dels nens i nenes. Dels avis i de la gent que està sola.
4: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: стрес. Вибулес ФМА.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
4: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
3: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
5: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
3: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH que es covid sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan els sospitosos

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
3: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema, i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
2: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
3: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
4: Quina és la millor cançó de la història?
5: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
8: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
7: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
8: Apunta't a banksang.net/donar.
9: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Plàtar continua generant protestes i queixes entre sectors que qüestionen la proposta de planificació de les energies renovables a Catalunya. I en aquest context s'ha constituït a la localitat de Jesús, a Tortosa, la Plataforma pel Territori, un nou col·lectiu ciutadà preocupat pels seus efectes sobre el paisatge i les activitats agràries i forestals del Baix Ebre i el Montsià. La plataforma treballa coordinadament amb la Xarxa Catalana per una transició energètica justa en la defensa d'un model alternatiu basat en la proximitat entre la generació d'energia i el consum, l'autoconsum i la generació distribuïda. En la primera fase d'informació pública del Plàtar, el col·lectiu ja ha canalitzat centenars d'al·legacions que se sumen a les més de 12.000 rebudes pel govern. Els representants de la plataforma reclamen també una nova planificació amb participació efectiva dels municipis i la ciutadania i critiquen la manca de diàleg amb les comunitats afectades. Sentim a un dels portaveus de Plataforma pel Territori, Francesc Subirats, en declaracions a Canal 21 Ebre.
3: La consulta s'ha de fer de baix cap a dalt, fent-se ordenadament, preguntant als tècnics i a la societat civil de quina manera s'han de fer les coses, perquè som nosaltres els que som nets contribuents i som de la zona. És la manera en què s'ha de treballar, no en un mapa fet en diferents taques i que fiqui en ells el lloc que en ells els interessa, de cap manera.
2: De cara a les pròximes fases del Plàtar, la Plataforma pel Territori reclama protegir els sòls agrícoles, els espais forestals i el paisatge i evitar que les Terres de l'Ebre assumeixin una càrrega desproporcionada d'infraestructures energètiques. Agents Rurals ha informat aquesta tarda que l'incendi iniciat al Parc Natural de Collserola abasta, segons dades provisionals, una superfície d'unes 10 hectàrees, amb afectació principalment de matollar i arbrat. Ja s'estan investigant les causes del foc mentre treballen conjuntament bombers de la Generalitat i de Barcelona amb dues desenes de dotacions terrestres més el suport de diverses dotacions aèries. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sant, ha informat que el foc afecta ja el terme municipal i ha confirmat que s'han activat els serveis de la localitat. També es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la Serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències. Una investigació de la Unitat d'Investigació de Mollerussa per un robatori a una casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir tres homes membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris de domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a banda de los Fantasmas de Chile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda i la policia destaca que la banda era itinerant i en projecció internacional. I Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. L'empresa justifica la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Vine a celebrar a l'Hotel-Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
7: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
8: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
9: Apunta't a banksang.net/donar.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C-14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions de la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar perquè fa les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, què tal com estem? Us donem la benvinguda en aquesta nova cita del BIP 45 a través de les diferents emissores doncs, que ens emeteixen arreu de Catalunya i també des del Principat d'Andorra. Sigueu ben trobats, ben trobades en aquesta doncs, cita que tenim en aquesta hora per recordar cançons d'aquelles que varen ser èxit en aquestes tres dècades doncs, que repassem, els 70, els 80 i els 90. Avui, la formació espanyola del mateix Jesús Aparicio. Això va estar l'any 1985, quan el Goods Valley, el Valle de los Dioses, va ser un gran número 1 on nosaltres avui l'hem tornat a escoltar i recordar en aquesta nova edició del VIP 45. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui serà l'encarregat de fer aquesta feina, jo mateix, Josep Lloret. A tots.
1: VIP 45.
0: I és evident doncs, que tenim moltíssimes coses per escoltar ara mateix amb la banda holandesa que es deia Two Brothers on the Fourth Floor. Això es diu Never Alone. La cançó és genial, simplement. Like

Lloret. '70, '80 i '90. Ara mateix ens situem a inicis dels 90 amb els germans Marsh. Estem parlant de John i Elena, tots junts, i la banda al complet triomfaven en cançons com aquest Sweet Harmony. Estem escoltant Autèntic So de Velvet, una cançó doncs, que va ser també molt escoltada a les llistes d'èxits i també a les discoteques d'aquell moment. L'escoltem ara mateix.

0: Producció catalana de l'època 1987 per Franks and Frankie. Ells eren no altres que Frankie Benagues i Fran Beltran. I entre les cançons que varen extreure, aquesta doncs, que ha sonat i que hem recordat ara mateix aquí en el Vic 45, aquest Secrets of the City, dins la meva ment, també dins el meu cor, Franks and Frankie. Què tal, amics? Com prova això? Immersos, doncs, en aquest Vic 45, tot per recordar cançons d'autèntic luxe. Tot seguit arriba, atenció, DJ Bobo.
1: Vic 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: Intentem que sigui així, tal com deia ell, l'any 1996 amb el Love Is All Around. Un ritme brutal d'aquest home, doncs, que arriba directament des de Suècia. El gran productor i DJ Bobo.

0: Bit 45.
1: I com ja sabeu, ens agrada moltíssim recollir, escoltar i recordar aquelles cançons que arriben de finals de 70, principis de 80, d'aquell so funky disco que arribava directament des dels Estats Units, ara mateix en part d'aquesta noia que es deia Sharon Redd. Sharon Redd, que ens duia una cançó fantàstica. Never give you up, mai et rendeixis. Tot un hit i un record que ara mateix sona aquí en el Bit 45. Cançons de luxe.

0: Això sí que és recordar. Never Gonna Give You Up, amb Sharon Reid, una de les grans del funky disco americà, que també arribava aquí al nostre país, per sort, en aquell moment, doncs, que tant i tant enyorem. De fet, són records autèntics, amb música autèntica. Amics, amigues, això és el VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Remuntem una mica en el temps, any 1984, per una cançó excel·lent d'un home, doncs, que arribava directament des d'Itàlia, nascut a Beirut, és Gazebo. És una cançó, doncs, que ens la demanen moltíssim. L'hem escoltat en altres ocasions. Gazebo té un gran i bon llegat de bones cançons, entre les quals també s'hi troba aquesta que ara escoltem, I Like Chopin. Una cançó sensacional. Molt bé, i després, atenció, perquè arribarà una versió del Please Don't Go amb Double U.

0: La cançó original de Kissy and the Sunshine Band, el Please Don't Go. Amb aquesta versió norantera per una banda italiana que es feia dir W. I on de fet està protagonista aquí en el VIP 45. Entrant ja a la recta final d'aquesta hora d'èxits i de bons records.
1: VIP 45.
0: Tenim més cançons, tenim més èxits. Ara mateix també recolem en el temps i ho fem amb Xalamar. Ens agrada recordar. De la mà de G. Griffey arribaven amb això que es deia I Can Make You Feel Good. Boníssim. Boníssim.

0: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
1: Doncs, molt bé, amics. Esgotem, doncs, els darrers minuts d'aquest VIP 45 del dia d'avui. Us emplacem a una nova cita en aquesta sintonia, en aquesta emissora de ràdio, a través de les diferents emissores que emeteixen aquest programa a Catalunya i també a Andorra. Que sigueu molt feliços. Us deixo amb un Italo Disco que sonava prou bé. Body Power. Aquest és el Nothing. Que vagi bé.

0: Hola, què tal, nois i noies? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade. Soc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos al llarg de 60 minuts amb aquelles antigues glòries musicals. Avui també tindrem a l'Esteve Llop a començament del programa amb un d'aquells temes gloriosos també de finals dels 70, començaments dels 80. Res, que estigueu fent el que estigueu fent, nois i noies, us saludem. Aquells i aquelles que m'escolteu ara mateix, per exemple, en línia o bé des del podcast de iVoox o bé Apple Podcast, també Spotify, tot i que a vegades es queda una mica trabat, no? I li costa allò de canviar d'episodi. Després, òbviament, els deixa anar tots de cop. Molt bé, també us saludem si ens escolteu des de la manera tradicional d'escoltar la ràdio, que és a la FM. Per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé Girona Capital i el Gironès, l'Empordà, la Selva, Manlleu i l'Osona, també els companys i companyes del Baix Llobregat, del Vallès, Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, l'Anoia, el Bages, Lleida, Formentera, Ibiza, a ses illes, també Andorra i a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, avui començarem el programa amb l'Esteve Llop, que ens ha preparat una cançó d'aquelles mítiques. Esteve, què tal? Com anem?
1: Què tal, Jordi Casas i amics de Hit Parade? Com anem? Salutacions. Anem a recuperar una cançó, com fem cada setmana, paradigmàtica de la història de la música moderna. En aquest cas viatgem a l'any 1979, quan es feia música de qualitat, quan abans d'enregistrar qualsevol cançó, d'una banda hi havia una composició ben pensada, ben fonamentada, feta amb cara i ulls, i després l'execució era revisada a consciència, amb cantants de qualitat i feta amb músics de sessió o músics del grup que realment feien bé la seva feina. Estem parlant dels Emotions, que acompanyaven a Earth, Wind and Fire, amb un tema paradigmàtic de la música disco que es va incloure dins el disc I Am. És considerat un clàssic d'aquest estil musical, de la música disco. Va arribar al número 6 de la llista Billboard Hot 100 i al número 2 al Hot R&B Hip Hop Songs. Estem parlant de Boogie Wonderland.

música High Energy. Els reis eren Patrick Colley, per exemple, Giorgio Moroder, o per exemple, Bobby Orlando, creador de grans cançons com She Has a Way o I'm So Hot For You. Ara mateix, bé, ara mateix no, era l'any 82 quan va produir aquest gran actor, que era, bé, en definitiva un home que es feia passar per una dona, que era cantant, es deia Harris Glenn Misty, més conegut com a Divine, per això que es deia Shoot Your Shot, donant pas a Sylvester, Do You Wanna Fuck?

És increïble, eh? Tens una mica de tos i se dispara ella. Molt bé, aquí tenien directament des del Quebec, al Canadà, a Dennis i Denise, que era la noia. Lepage, de directament aquesta banda que va triomfar de l'Olind a començaments dels 80, amb Guilty, Unexpected Lovers, o, per exemple, aquesta cançó que es deia Baby, We're Gonna Love Tonight, amb Lime. I ara mateix, permeteu-me, per cert, en Denis Lepage, el vocalista, l'home, ens va deixar l'any 2023. I un any després ens deixava Ellie Lucille, més coneguda com Evelyn Thomas. Ella va crear un dels èxits més brutals de la història de la música high energy i disco. Això es deia High Energy, Evelyn Thomas.

Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia. Ara mateix, recordant l'època que anàvem a presentar amb una discoteca a l'aire lliure, Nick Kamon, en Pau Descansi, els còmplices, Mecano, en Pablo i els Toreros Muertos, el Pablo reia molt, molt simpàtic, el vocalista, Inhumanos, bé, Baltimora, Tarzan Boy, també ens va deixar el seu vocalista, i en definitiva, un munt de gent. Per exemple, també havíem presentat a Mecano, a la Sabrina Salerno, Alan Ross de Valentino Mon Amour, o Ryan, She's My Lady, She's My Queen, i recordo aquest noi que anava vestit de blau. Es diu Chris Lewis, In the Heart of the

possiblement amb aquell sentiment d'aquella època i aquesta cançó que ho recorda, doncs, certes coses, eh? Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram Jordi Casas G o bé a Jordi Casas House a TikTok. Tenien bàsicament dues cançons, una que es deia Catch Me I'm Falling, Agafa'm que caig, o aquesta que es deia Envia'm un àngel, Send Me an Angel, des d'Austràlia, Real Life. I ara una mica de Vincent Clarke de Depeche Mode, que amb Alison Moyet va formar directament i els Yasu, i més tard, quan es varen separar, va formar Eurasure. Això es deia Take a Chance on

Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

0: port olímpic si el Mare Magnum estava ja fet? Perquè no ho sé, és un tema de l'any 91 del segle passat. A l'any 90 la van treure Chocolate Puma i un any després els Misty, que va ser un número 1 a nivell mundial amb això que es deia Ritmo de la Noche, música de carpes i estiuenca. Molt bé, senyors i senyors, semblava tonto quan el vàrem comprar i va ser un número 1. Aquí tenim, fent honor a aquells gossets tan simpàtics, a DJ Bobo amb Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Aquesta cançó és especialment les noies. Ara us veig amb un somriure recordant quan vareu conèixer el vostre marit, eh? Sí, el primer, no el segon, no, el primer. Era bona època, eh? Chihuahua, DJ Bobo i un que marxa. Rebeu les cordials salutacions d'Esteve Llop, que ens ha presentat a Earth, Wind and Fire.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, mira, aquí també marxant. I salutacions de Jordi Casas. Ens hi retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb un dels temes que més havia punxat als anys 90, un sampler de Sandy D, Make the World Go Round, da-da-da-da, Lee Marrow, o la veu de Jerky Boys amb The Gay Motto. Molta atenció a aquest treball de Paul

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.